una cicatriu no hi ha ferida. Records aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual, ja saps que jo t'estiu igual.

0: বছর
1: Imagina Radio.
2: La radio musical de les Terres de l'Ebre.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Imagina Radio.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
3: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
4: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per...

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país. Amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. Al Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: Si quan penses en reformes et sona així,
4: obres, obres, obres,
3: és perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot, des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
5: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
3: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977. 45 60 66.
5: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins a l'actualitat. I l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja. De bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.

0: La música de Lady Gaga, de Did Dance, que és d'aquesta manera. Comencem avui el de Bon Matí i d'aquesta manera pues, comencem aquest divendres.
1: Fins a les 9:30, de Bon Matí, a Imagina Ràdio.
0: I sí, com et deia, pues, 4:30, en els minuts que passen de les 8 del matí. Comença el de Bon Matí ara mateix, avui és 18 de setembre de 2026. I bueno, encarem ja el cap de setmana i l'encararem, pues, per exemple, amb la previsió de temps d'aquí un rato, amb Eloi Cosso, que vindrà a veure'ns i ens contarà pues, quin temps arriba. Ja les temperatures han baixat, això ho hem notat, però a veure si això s'aguanta, a veure què passa més. També ens posarem al dia pues, de diverses maneres, com per exemple amb el repàs a la portada del setmanari L'Ebre, també amb l'informatiu amb Andrea Maqueda i el repàs als titulars en portada d'avui divendres. I com sempre, la millor música aquí al de Bon Matí. Ah, i dir-te també que avui parlarem de la cursa que ha organitzat per a aquest diumenge l'Hospital Universitari Verge de la Cinta. Això parlarem també d'aquí un rato, farem repàs a la cartellera, la cançó en català i, bueno, i moltes coses més. Tot això des d'ara i fins les 9:30, així que no marxes i si t'acabes d'incorporar, pues, molt bon dia.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí. Imagina Ràdio. Imagina.
0: Jo crec que amb el títol de la cançó que ve ara pues, et sentiràs més que identificada. Es diu Días de Verano i és Amaral.

0: Des de l'any 2000, exactament, la música de Lara Fabian, I Will Love Again, una cançó que va ser també versionada per ella mateixa a l'espanyol. Són les 8:13.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: Les 8:13 i escoltem la música de Miqui Núñez. La cançó es diu Serem més forts.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rossend Margalef.
2: A mi me la dona per ser molt fort.
3: A Rossend Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops... Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirossend.com.
4: Rossend Margalef, la mel de casa.
5: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i als que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
6: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
7: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
6: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
7: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
8: Si ets professional de la construcció a materials Gisbert, tenim l'experiència, les eines i els materials. Sempre amb estoc i amb càrrega ràpida. Som especialistes en paleteria, tabiqueria seca, ferreteria i interiorisme. T'oferim una àmplia gamma de morters tècnics, sistemes d'impermeabilització, ceràmiques, perfileria i aïllaments. I recorda, t'ho portem on necessitis amb els nostres camions grua. Visita'ns a materialsgisbert.com. La qualitat i el servei amb les millors condicions. Materials Gisbert, el teu magatzem per la construcció. Estem a Tortosa i Vilaseca.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

titulars en portada. Anem amb el periòdico. Diu que el fort temporal de pluges deixeu mort a Olivella, al Garraf. Catalunya reclama al govern alertes diferents segons el risc. El govern insta Interior a aplicar un format d'avisos més flexible que faciliti la prevenció sense perdre eficàcia per cridar l'atenció davant d'una emergència real. D'altra banda, la Unió Europea assaja amb el Canadà el nou ordre mundial per fer front a Trump, diuen, segons declaracions de Mark Carney, diuen d'aprofitar les fortaleses de cadascun. Més coses, l'Eurocambra aprova dividida una moció sobre Ceuta, diu que ha sigut envaïda, declaren, i és que el govern accelera l'acollida de 1.700 immigrants al port pesquer del permís de l'audiència, després del permís de l'audiència nacional. Moeve inverteix 1.000 milions en una gran planta d'hidrogen a Huelva. D'altra banda, la Universitat de Barcelona s'estrena a la Xina amb 3 màsters i també es parla sobre el Barça, que diu que es desfà de Can Rigalt en el seu pla de transformació patrimonial. Més coses, a La Vanguardia, Ceuta trenca l'aliança de populars i socialistes al Parlament Europeu. Una resolució aprovada pel PPE, els patriotes de Vox i l'Esquerra i l'ESR, perdó, de Meloni, considera que la ciutat va ser envaïda. Els socialistes i la resta de l'esquerra es desmarquen d'incloure crítiques a la regularització i acusar el Marroc. Carni ofereix a Europa construir junts un ordre just, un ordre mundial just i estable, diu. Alerta per pluja extrema al Mediterrani. Els meteoròlegs alerten de l'arribada d'episodis de pluja extrema a partir de la setmana que ve i a l'octubre a la Mediterrània a causa de l'alta temperatura del mar. Aquesta setmana el temporal ha causat un mort a Olivella i afectacions de diversitat.

0: juny. Barça, el rècord d'ingressos no evita les pèrdues que estan patint actualment. Anem ara a les portades territorials. A Tarragona, Diari Més, Viñuales i l'Estat tanquen el protocol per la cessió del Banc d'Espanya. El document no estableix cap compromís econòmic per a les parts i es vol signar abans de finals d'octubre, mentre l'alcalde de Tarragona busca el suport del plenari per aprovar la mutació de l'equipament. Disminueix el nombre de delictes penals registrats a Tarragona. El segon semestre d'aquest any s'ha produït una reducció important, sobretot a Salou, Valls, Calafell i Cambrils. I també es parla sobre Santa Tecla, que se celebra a Tarragona aquests dies. Diu Memòria de Drac. Santa Tecla rememora la petjada històrica de 6 segles del drac de Sant Roc amb una cercavila de foc a l'antiga. I a nivell territorial, pel que fa a la província de Lleida, sobre la portada del diari Segre, que és el que anem a repassar ara, diu, substitueixen els trens Hablo per fissures i es redueixen les places de Lleida a Barcelona. A les 7:05 i les del matí i a les 7:23 del vespre cap a la capital catalana i a les 6:05 de la tarda i 9:30 del vespre la tornada. Serà a partir de dilluns aquesta mesura temporal. Diu que es doblarà també l'avant, però es perdran més d'un centenar de seients. D'altra banda, a la província de Lleida també els productors de panís alerten que la calor ha reduït la collita a un 50%, que la Diputació indemnitza amb 300.000 euros l'interventor cessat per René i que el govern diu que la gestió pública de les residències de Balàfia era deficient. Per acabar, acabem amb la portada de l'esport, per parlar pues, d'esports, claro. El titular al centre de la portada diu Atrápame si puedes, diu Karim Adeyemi s'ha guanyat el favor del públic i del vestuari del Barça amb la velocitat i el desparpajo que ha demostrat a la seva arrencada. Les seves actuacions li han valgut el retorn a la selecció alemanya de Klopp. També es parla a la portada de l'esport sobre el Real Madrid. Diu Florentino a acabar amb la polèmica en un viatge oficial a Ceuta. Avui a partit de Lliga, Espanyol Elche a les 9 del vespre. Diu en busca de la tranquil·litat abans de la parada. I acabem també parlant de Leo Messi en aquest cas, que diu un altre títol per a Leo Messi amb l'Inter de Milán, que van guanyar la Champions Cup.
1: De bon matí. Imagina Ràdio.

0: música de Surf Mesa, la cançó es diu I Love You Baby. I arribem ja de seguida a les 8 i mitja, arribem en 3 minuts a l'hora de l'informatiu i ho farem recordant una cançó de l'any 1993. Es tracta de L'Último de la Fila i la que escoltem ara es diu Como un burro amarrado en la puerta del baile. Jo diria i m'atreviria a dir que és la més icònica del grup.
1: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: 8:30 del matí, hora d'informatiu, i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Molt bon dia, Imma.
2: Detingut un home a Villalba dels Arcs que gestionava una plantació de marihuana.
3: Els Mossos d'Esquadra van desmantellar este passat dimarts la plantació exterior situada en una finca en una zona boscosa. Els agents van detenir-ne el suposat responsable, un home de 24 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. La investigació es va iniciar arran de les sospites de l'existència de la plantació i, en accedir a la zona, van trobar la producció distribuïda en 6 feixes amb una superfície aproximada de 1.800 metres quadrats. Es van comptabilitzar més de 1.500 plantes d'una alçada d'entre 1,80 i 2 metres que es trobaven en procés de floració i presentaven un nombre elevat de cabdells. En la intervenció van trobar l'home i el van detenir.
2: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre instal·larà 11 estacions de mesura del nivell del cabal i de pluviometria al tram final de la conca de l'Ebre.
3: Algunes seran al mateix riu, però altres s'ubicaran en afluents o barrancs. Segons ha informat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, l'objectiu és detectar amb millor precisió i previsió els efectes hidrològics adversos de les pluges torrencials. Les 11 del tram final de l'Ebre formen part d'un paquet de 29 que l'organisme col·locarà al llarg de tota la conca i que se sumaran a les més de 1.500 que ja hi ha en funcionament. La inversió prevista és de 392.000 euros.
2: Més de 50 pilots participaran este dissabte 19 de setembre al Mototerra Ciutat de Roquetes.
3: La jornada començarà a les 9:30 del matí al circuit habilitat a l'Avinguda Diputació. Hi haurà les categories Open, masculina i femenina, i infantil per a xiquets i xiquetes d'entre 4 i 12 anys, amb proves de 50, 65 i 85 centímetres cúbics i també motos elèctriques. El circuit estarà adaptat als diferents nivells dels participants i la prova tindrà un caràcter especialment d'iniciació per als més joves. El pilot roquetenc Pau Donyate, guanyador de les dues primeres edicions i coorganitzador de la prova, també hi participarà enguany. La jornada es complementarà amb un paddock, servei de barra i sorteig, i les inscripcions encara estan obertes.
4: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
5: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOV, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
4: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
4: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
1: És temps d'estiu. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea diu és temps d'estiu, però és l'últim divendres d'estiu, ja hem de dir.
3: Sí.
2: Com tindrem avui el temps? Doncs
3: pues avui divendres ens en despertem amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 26, 28 i 29 graus a les hores centrals.
2: Però, doncs, Andrea, moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
3: Fins després.
1: Setembre és el mes del tractament per la processionària del pi i a Cíntia Jardineria ho fem amb endoteràpia, un sistema que acaba amb la processionària des del cor del pi, perquè anar al focus del problema sempre és la millor solució. Tingues cura dels teus, de les teves mascotes i de l'entorn. Evita al·lèrgies i respira tranquil. Cíntia Jardineria, telèfon 977 47 45 32 o cintiajardineria.com.
6: La millor música per sentir-se bé.
0: Fins a les 9:30, de bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Si ets els que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
2: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Informa-te'n a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imma Rastrero. De bon matí, Imagina Ràdio.
6: Bé, si no tens plans per aquest diumenge i t'agrada fer esport, doncs este diumenge pots apuntar-te i pots participar en la cursa solidària de 5 quilòmetres organitzada per l'Hospital Verge de la Cinta. Per parlar sobre esta cursa, sobre este esdeveniment esportiu, tenim en nosaltres a Laura Sancho, del Servei de Comunicació de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta. Laura, bon dia.
7: Bon dia, Imma.
6: Bé, com dèiem, este diumenge arriba ja esta marxa i cursa solidària. Per a començar, per què s'organitza esta cursa des de l'hospital?
7: Esta cursa s'ha organitzat en el marc del 50 aniversari de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta. Al llarg de l'any hem estat organitzant diferents activitats per a promoure la participació i pensem que esta cursa és una fantàstica oportunitat per celebrar este 50 aniversari, però també per a fer realitat un dels objectius principals que teníem en aquest any, que era promoure la participació dels professionals de l'hospital, també dels professionals de la resta d'X Terres de l'Ebre, d'atenció primària, i a la vegada ficar-los en connexió amb ciutadania, amb pacients i vinculant també a diferents empreses del territori. Al final, el que volíem era fer xarxa. I la millor manera també era fer-ho promovent la salut. Per això vam pensar que esta cursa feia una mica maig entre els objectius que ens havíem proposat durant aquest any.
6: Molt bé. Cal dir que coincideix en el Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, també. No sé si és el dia exacte o al voltant d'este dia, no sé exactament.
7: És al voltant d'este dia.
6: Molt bé. I
7: justament això ens permet fer pedagogia, no?, sobre la importància de cuidar el nostre cos, de cuidar el nostre cor per a tindre per a tindre salut.
6: Molt bé. Cada vegada hi ha més gent que es cuida i que fa esport, penso, no? O almenys els gimnasos, cada vegada hi ha més gimnasos i cada vegada estan més plens, i això és positiu també. Crec que cada vegada tenim una mica més de consciència com a societat.
7: Exacte. Afortunadament, des de les diferents institucions públiques i també diferents agents socials, se promou, no?, esta idea de cuidar-nos i la ciutadania, evidentment, està totalment en línia.
6: Molt bé. I com dèiem, diumenge és la cursa, això ja ho sabem. Comença a les 10 del matí, però abans hi haurà moviment per allà.
7: Bé, la jornada començarà a partir de les 8:30 del matí, que les persones que s'han inscrit a la cursa podran recollir el que nosaltres diem l'olat de benvinguda, que es tracta de la samarreta de commemorativa d'este 50 aniversari, també díptics informatius i altres díptics sobre promoció de la salut. Llavors, a partir de les 10, començarà la cursa, que és una cursa corrent, però també és una marxa a peu. Per tant, cadascú podrà fer-ho al seu ritme i després, a mesura que la gent vagi arribant, podrà recollir el seu esmorzar en un tiquet que també els facilitarem a la seva arribada. Aquest esmorzar serà un entrepà, una mica de fruita i un dolcet de postre amb opció per a celíacs per a les persones que així ho han indicat a la inscripció. Mentre tot això passa, també després hi ha tallers infantils per als xiquets, tant si han participat a la cursa com si no, i finalment acabarà la jornada en un concert del grup d'aquí de les Terres de l'Ebre que es diu Claves. Evidentment, això ho han fet possible gràcies a la col·laboració d'empreses i entitats que ens han donat suport a fer possible això, a fer possible els premis, etc, etc.
6: Molt bé. Pel que fa a les inscripcions, com està el tema d'inscripcions? La inscripció val 10 euros, però com està a hores d'ara?
7: A hores d'ara la inscripció ja no és possible perquè ja s'ha agotat el termini i perquè hem arribat ja al número que ens havíem proposat, vora 500 persones. Les inscripcions han anat de la següent manera. Les persones adultes i a partir de 14 anys que s'han inscrit han fet una aportació solidària de 10 euros. Per què diem solidària? Perquè aquesta inscripció de la ciutadania va íntegrament a projectes d'humanització que diem que és per a millorar el benestar de pacients i de ciutadania. Sí que és cert que els infants menors de 14 anys no paguen, tenen inscripció gratuïta i membres d'entitats de pacients també els hem ofert una inscripció gratuïta doncs, per a fomentar no? que la promoció de la salut.
6: Molt bé. I Laura, ja acabant, no sé si falta afegir alguna cosa més?
7: Sí, agraïments. Esta cursa és possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Doctor Ferran, Atletisme Terres de l'Ebre i també la comissió de l'Hospital Universitari que ha organitzat esta cursa conjuntament amb les dues entitats. Sense el suport d'aquestes entitats no hauria sigut possible. I també, com t'he comentat abans, el suport d'altres entitats de salut que participaran en estants informatius i les empreses que ens han ajudat a fer possible. No enumeraré tot el llistat, però sí que convido a tothom a que entren a la web de la cursa del 50 aniversari i des d'allí tindran tota la informació sobre les empreses col·laboradores, sobre els diferents premis per a adults com per als infants, que també els fem un detallet, així que animo a tothom a entrar i veure tota aquesta informació.
6: Molt bé, pues Laura, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé diumenge i fins la pròxima.
7: Moltíssimes gràcies, Ima.
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9 i mitja.
8: Imagina Ràdio.

0: radio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
1: Inma Rastrero, de bon matí. Imagina Radio.
2: Digue'm

0: Pàgina Ràdio, 103.9 FM.
1: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
3: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els Gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els Gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.

0: Notícies, actualitat, bona companyia, companyia. La millor música. I la millor música per sentir-se bé.
1: Setmanari L'Ebre, el mitjà de referència de la premsa comarcal a les Terres de l'Ebre.
2: I fem ara una ullada ràpida a la portada del Setmanari L'Ebre d'avui divendres, dia 18 de setembre de 2026. Concretament, el número 1242 és el que trobaràs avui al teu punt de distribució habitual. Un dels temes en què es parlen en portada com a tema central, il·lustrat amb una foto, és que els moviments d'arena enfronten l'Estat amb la taula de consens. L'Administració Estatal de Costes valora positivament l'efecte aconseguit amb la instal·lació de retenidors de sorra al trabucador, com s'aprecia pues, a la imatge que il·lustra aquesta notícia. Cal dir també que impulsar un pla triennal per a reforçar amb 475.000 metres quadrats d'arena els punts més vulnerables del Delta, però la taula de consens li exigeix que incloga l'àrea de Sant Antoni Buda Mitjor, que n'hauria quedat al marge. I li torna a reclamar també una mobilització més ambiciosa, massiva i amb dragues, que permetrà guanyar el terreny perdut davant l'avenç del mar. La taula, cal dir, que també alerta que el govern estatal vol ampliar el domini públic marítimo-terrestre. Més coses també a la portada del Setmanari. Un altre tema és que la temperatura del mar de l'Ebre s'ha escalfat entre aquest estiu més de 30 graus. Rècord històric, diu que la boia marina de ports de l'Estat, situada davant del Delta, va marcar el 13 d'agost una temperatura de l'aigua de 30,3 graus centígrads. L'Observatori de l'Ebre registra el juliol més calorós des de l'any 1880, amb una temperatura mitjana de 30,2 graus centígrads. Cal dir també que aquesta setmana al Setmanari hi ha un especial ensenyament. El número de matriculats a FP puja un 18% a l'Ebre, i és que el govern prioritza climatitzar un centenar de centres educatius, 6 dels quals a les Terres de l'Ebre. També és un altre dels punts que trobaràs dintre d'aquest especial ensenyament, d'aquest número del Setmanari L'Ebre. No tenim massa temps, hi ha molts temes al Setmanari. Els que t'he dit més, alguns més, bueno, alguns no, molts més en portada, a l'interior sobretot, i tots, cal dir, que com ja saps, tots són referents a casa nostra, al nostre territori, a les Terres de l'Ebre, i que, com et deia, d'aquí un ratet el trobaràs al teu punt de distribució habitual. Com deia abans, número 1242, que es diu ràpid, eh?
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Únic? S'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
6: Hora puntal és 9 del matí, hora d'informatiu i hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
7: Molt bon dia.
6: Detingut un home a Villalba dels Arcs que gestionava una plantació de marihuana.
7: Els Mossos d'Esquadra van desmantellar este passat dimarts la plantació exterior situada en una finca en una zona boscosa. Els agents van detenir-ne el suposat responsable, un home de 24 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. La investigació es va iniciar arran de les sospites de l'existència de la plantació i, en accedir a la zona, van trobar la producció distribuïda en 6 feixes amb una superfície aproximada de 1.800 metres quadrats. Es van comptabilitzar més de 1.500 plantes d'una alçada d'entre 1,80 i 2 metres que es trobaven en procés de floració i presentaven un nombre elevat de cabdells. En la intervenció van trobar l'home i el van detenir.
6: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre instal·larà 11 estacions de mesura del nivell del cabal i de pluviometria al tram final de la conca de l'Ebre.
7: Algunes seran al mateix riu, però altres s'ubicaran en afluents o barrancs. Segons ha informat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, l'objectiu és detectar amb millor precisió i previsió els efectes hidrològics adversos de les pluges torrencials. Les 11 del tram final de l'Ebre formen part d'un paquet de 29 que l'organisme col·locarà al llarg de tota la conca i que se sumaran a les més de 1.500 que ja hi ha en funcionament. La inversió prevista és de 392.000 euros.
6: I més de 50 pilots participaran este dissabte 19 de setembre al Mototerra, ciutat de Roquetes.
7: La jornada començarà a les 9:30 del matí al circuit habilitat a l'Avinguda Diputació. Hi haurà les categories Open, masculina i femenina, infantil per a xiquets i xiquetes d'entre 4 i 12 anys, amb proves de 50, 65 i 85 centímetres cúbics i també motos elèctriques. El circuit estarà adaptat als diferents nivells dels participants i la prova tindrà un caràcter especialment d'iniciació per als més joves. El pilot roquetenc Pau Doñate, guanyador de les dues primeres edicions i coorganitzador de la prova, també participarà enguany. La jornada es completarà amb un paddock, servei de barra i sorteig, i les inscripcions encara estan obertes.
8: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
9: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furlai, Alea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
8: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
8: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
2: Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
6: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, a part de la baixada que comentàvem abans de temperatures, com ho tindrem?
7: Avui divendres ens hem despertat amb un cel sereu poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 26, 28 i 29 graus a les hores centrals.
6: Molt bé, Andrea, pues, moltes gràcies. Ens trobem dilluns aquí al De Bon Matí i bueno, que passes molt bon cap de setmana.
7: Molt bon cap de setmana.
6: I recorda que si vols seguir estant informat, informada, cada hora apuntat tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio. I si no, a més, també pots connectar-te durant les 24 hores del dia per ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
11: El teu fill o filla té por d'anar al dentista? Necessites un odontopediatra? Tens una clínica dental especialitzada més a prop del que penses. A Tortosa, Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28.
12: A Amposta, Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197.
11: I a Vinaròs, Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22.
13: I somriu a la vida!
0: Imagina Ràdio, de bon matí fins a les 9:30. Imagina.
14: Fusteria Rupérez, som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez, ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.
15: em passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: passen coses. La música de Su, la cançó en català avui aquí, al de Bon Matí.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. Tu estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Imagina Ràdio, de Bon Matí.
0: Imagina. Ja són les 9 i 8 minuts del matí i és el moment d'escoltar la música de Coldplay. La cançó es diu We Pray.

0: 2024 des de l'àlbum Moon Music, la música, com et deia fa un moment, de Coldplay, la cançó es diu We Pray. I ara és hora de fer una ullada als resultats dels sortejos efectuats ahir dijous. Comencem amb el resultat, amb els números de la Primitiva. La combinació guanyadora ha estat amb el 19, el 20, el 24, 25, 43 i 46, el complementari el 47 i reintegrament el número 8. Els números del trio han sigut el 5, el 2 i l'1. I pel que fa a la 6, 49, la combinació està també el 9, 10, 23, 25, 47 i 48. Complementari el 21 i reintegrament el número 1. El número premiat al cupó diari de l'11 d'ahir dijous ha estat el 88.418 i la sèrie, la número 13.
1: De Bon Matí. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Fatsini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatsini. 977 70 12 57. Fatsini.net.
2: Quan tinc tos, la mama em dona mel Rosset Margalef.
3: Avi, me la dona per ser molt fort.
4: A Rosset Margalef, tot el nostre món gira al voltant de la mel i els derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, gelella reial, pròpolis, xarops. Per als professionals, disposem de material apícola per treballar el rusc i la mel. Visita'ns, estem al Perelló. Polígon Industrial Pla de Solans, parcel·la 21. O al lloc web apirrosset.com.
5: Rosset Margalef, la mel de casa.
6: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
7: Els boscos, les muntanyes, els rius. Racons per descobrir i disfrutar. I després, exquisides propostes gastronòmiques. Horta Enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
8: Vols ser original amb els teus amics, la teva parella o amb qualsevol familiar? Aleshores, regala alguna cosa diferent.
9: Totes les setmanes, les millors pel·lícules d'estrena.
8: Bonus al cinema és un regal. 10 vals bescanviables per anar al cine a un preu molt reduït.
9: Bonus al cine és un regal d'Unió Cine Ciutat.
8: Consulta les condicions a unioscineciutat.com.
9: Cinemes en posta.
10: Bé, ja ho has escoltat, que anar al cinema és un regal, i anar a Cinemes Amposta pues, encara és més un regal o autoregal. Si et compres tu l'entrada, que, escolta, si no te la regalen, pues, te la compres tu, perquè és molt fàcil, i la veritat és que pots trobar maneres per trobar-la més econòmica, com per exemple pues, anar en dimecres, o anar un dia i quan et donaran un val i quan hagis de tornar pues, sortirà una mica més econòmic. Tot això ho pots consultar a la pàgina web d'Unió Cine Ciutat, busques Cinemes Amposta i allà pues, trobaràs tota la informació. Tal com, a més de trobar informació, pots comprar la teva entrada i així pues, et generarà un QR, un codi QR, i et serà pues, més ràpid entrar al cinema, ja que t'evitaràs cues. Això també pot passar si ho fas a través de l'aplicació, que també pots comprar les entrades allà, pots comprar fins i tot les palometes o crispetes, si ho volem dir més correcte. Llavors, jo la tinc descarregada i te la recomano 100%, la veritat. Pel·lícules que podries veure aquesta setmana com a estrena, per exemple, pues, escolta'm, una pel·lícula que una pel·lícula d'animació, en este cas, que ve pues, a partir d'un clàssic, que era pues, aquella lluita entre el Coyote, Correcaminos, ho recordes, no? O almenys la gent de la meva generació segurament ho recordeu. Pues ara han fet la pel·lícula d'animació, es diu Coyote versus Acme. I, bueno, ve a partir d'aquí. Llavors jo crec que val la pena veure-la. S'estrena avui mateix i es pot veure, per exemple, avui a les 5 i mitja, 6 i quart, 7 i mitja, 8 i quart i a les 10 de la nit. També pots veure, per exemple, Resident Evil, que també s'estrena avui, o Tiempo de Victoria, una pel·lícula anglesa, igual com és anglesa també en la zona gris. Pel·lícules d'estrena, pues mira, també d'estrena, per exemple, tenim Se abre la veda 2. I pel·lícules que no s'estrenen encara, que s'estrenen, per exemple, la setmana que ve, pues pots comprar ja l'entrada anticipada per preventa, com per exemple una pel·lícula que estrenen la setmana que ve és Vengadores Endgame, que no ho diré bé, i una pel·lícula que jo vull veure, sabeu que m'encanta el cinema de terror, però també m'encanta el cinema espanyol, són aquells dos tipus de pel·lícula que sí o sí vaig a veure, i la que s'estrena la setmana que ve obligada és La Bola Negra, l'última pel·lícula de Los Javis, que tenen amb ells, per exemple, a Guitarrica de la Fuente, tenen a Miguel Bernadeo, no sé mai com es diu aquest xic, Carlos González, Penélope Cruz, o sigui, i tots dirigits per Los Javis. Jo crec que si t'agrada el cine espanyol, has de veure-la. Jo la veuré, sens dubte, ja et contaré. I també pues, una pel·lícula que no s'estrena encara, s'estrena, em posa nerviosa i tot, al desembre. És Dune, parte 3, o Dune, no sé mai com dir-ho. I és pues, una pel·lícula que tant si has vist, bueno, que jo et recomano que vegis les dues primeres parts i ara vagis a veure aquesta. S'estrena el 15 de desembre, però ja es podria reservar l'entrada. I més pel·lícules, escolta'm, jo què sé, pues Un plan perfecto, que està en cartellera des de la setmana passada, si no ho recordo malament. Insidious, que val la pena veure-la, si t'agrada el cinema de terror com a mi, que encara continua en cartellera, ja fa bastants setmanes que està, i es pot veure, per exemple, a les 10 de la nit. Boníssima hora per anar al cine. Res que...

0: però sempre a Unió Cine Ciutat, Cinemes Amposta.
1: Fins a les 9:30, de bon matí, a Imagina Ràdio. Imagina.

0: cançó de l'any, si no ho recordo malament, de 2019. Tones and I, la música de Dance Monkey. Bueno, al revés, la música és de Tones and I i és, la cançó és Dance Monkey. I res, que són les 9:25, que, escolta, que una mica més i no arribes, Eloi.
1: Jo no arribo, no.
0: Bueno, anem a presentar-lo com és mereix. Ja tenim aquí Eloi Cosso.
2: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I ara anem a parlar del temps. Tenim 4 minuts, Eloi, o sigui que Eloi Cosso, de la Fundació Mercè Pla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem a parlar del temps, conta-mos.
1: Doncs sí. Hem començat doncs, aquest dia amb bastanta fresca matinal, mínimes al voltant de 14 graus a la Terra Alta, 17 graus a l'extrem sud, i màximes, doncs, estaran força frenades per l'època, fins i tot entre mig i un grau per sota, déu-n'hi-do, en unes màximes al voltant de 27-28 graus cap a la Terra Alta, 29-30 cap a l'extrem sud, amb un regust de tardor, tot i que sembla que no durarà pas gaire, una altra vegada, cap a inicis de la propera setmana tornaran a pujar una mica per sobre la mitjana climàtica les temperatures, ara van cap als 33-34 graus cap a l'extrem sud, 31-32 graus a la Terra Alta, déu-n'hi-do.
0: O sigui que començarem la tardor en temperatures altes, vaja.
1: Bueno, abans de la tardor, perquè la tardor comença el 24 i seria abans d'això.
0: Ah, exacte, el 21, vale.
1: I bueno, les temperatures d'on se mantindran amb aquesta tònica el cap de setmana aquest, un pèl fresc, és de nit, matinada, vespres, i migdies força agradables, i la setmana de Sant Miquel una altra vegada, clarament cap amunt, per sobre de la mitjana.

0: la mitjana climàtica i molt potser entre 28 i 29 un nou canvi podria afectar Catalunya, sobretot Terres de l'Ebre, en aquest cas veurem, amb pluges de forma extensa d'oest cap a est, tot això anirem seguint-ho, ja coincidint amb Sant Miquel, i precipitacions que podrien ser de forma extensa i localment abundant. Això ja fa molts dies, almenys 10 dies, entre 28 i 29 de setembre.
1: Molt bé, pues Eloi, res, que deixarem passar, no?, les temperatures com sigui, passarem com podrem, doncs, però tenim sí. Algo ara important del que parlar, eh? No marxes.
2: De bon matí, Imagina Ràdio.
1: I és que, Eloi, demà fas anys.
0: Doncs sí.
1: És important parlar-ne perquè és important fer anys i és important celebrar-ho, no? No sé si ho celebraràs.
0: Sí que ho celebraré. Sí? Demà tot el dia de jaleo tinc, eh?
1: Molt bé.
0: D'amunt i avall, sí.
1: Molt bé. Bueno, escolta'm, això està bé. Quants anys fas?
0: 26.
1: 26. Jo és que hi ha la gent que té, a partir de certa edat que va vaig, jo ja no recordo quants anys teniu, ja em perdo. Però, bueno, moltes felicitats, Eloi.
0: Gràcies.
1: Ja passes el quart de segle.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, a tu t'agrada fer anys, suposo.
0: Sí, fer anys, sí.
1: No? Està guai, fer anys.
0: Està guai, sí.
1: Està guai perquè vol dir que estem vius.
0: Sí.
1: No? Si els complim...
0: Perquè si no, malament, eh?
1: Claro.
0: Si... Aquells que no compleixin anys...
1: Pues sí, qui s'ha frenat és perquè ja no està.
0: Sí.
1: Eloi, t'agrada molt una cançó que de fet ja em vas dir, vull que em posa aquesta, i la tinc preparada, eh? És esta. Els passos prohibits.
0: Sí, la van tenir en una banda molt bonica.
1: Molt bé, pues, Eloi... Per molts anys.
0: Gràcies.
1: I hasta el dilluns.
0: Hasta el dilluns.
1: Adeu.
0: Adeu.
1: I a vosaltres també, fins dilluns. Bon cap de setmana. Adeu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Detingut un home a Vilalba dels Arcs que gestionava una plantació de marihuana. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar este passat dimarts la plantació exterior situada en una finca en una zona boscosa. Els agents van detenir-ne el suposat responsable, un home de 24 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. La investigació es va iniciar arran de les sospites de l'existència de la plantació i en accedir a la zona van trobar la producció distribuïda en 6 feixes amb una superfície aproximada de 1.800 metres quadrats. Es van comptabilitzar més de 1.500 plantes d'una alçada d'entre 1,80 i 2 metres que es trobaven en procés de floració i presentaven un nombre elevat de capdells. En la intervenció van trobar l'home i el van detenir. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre instal·larà 11 estacions de mesura del nivell del cabal i de la pluviometria al tram final de la conca de l'Ebre. Algunes seran al mateix riu, però altres s'ubicaran en afluents o barrancs. Segons ha informat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, l'objectiu és detectar amb millor precisió i previsió els efectes hidrològics adversos de les pluges torrencials. Les 11 del tram final de l'Ebre formen part d'un paquet de 29 que l'organisme col·locarà al llarg de tota la conca i que se sumaran a les més de 1.500 que ja hi ha en funcionament. La inversió prevista és de 392.000 euros. Més de 50 pilots participaran este dissabte 19 de setembre al Mototerra Ciutat de Roquetes. La jornada començarà a les 9:30 del matí al circuit habilitat a l'Avinguda Diputació. Hi haurà les categories Open, masculina i femenina, i infantil, per a xiquets i xiquetes d'entre 4 i 12 anys, amb proves de 50, 65 i 85 centímetres cúbics i també motos elèctriques. El circuit estarà adaptat als diferents nivells dels participants i la prova tindrà un caràcter especialment d'iniciació per als més joves. El pilot roquetenc Pau Doñate, guanyador de les dues primeres edicions i coorganitzador de la prova, també hi participarà enguany. La jornada es complementarà amb un paddock, servei de barra i sorteig i les inscripcions encara estan obertes.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 26, 28 i 29 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
3: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
2: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
3: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
2: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
2: A Vic Mac Major t'ho posem fàcil.
1: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
2: Tot el que imagines al millor preu.
1: Vic Mac Major.
2: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
3: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
4: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
3: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
4: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país, amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Detingut un home a Vilalba dels Arcs que gestionava una plantació de marihuana. Els Mossos d'Esquadra van desmantellar este passat dimarts la plantació exterior situada en una finca en una zona boscosa. Els agents van detenir-ne el suposat responsable, un home de 24 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. La investigació es va iniciar arran de les sospites de l'existència de la plantació i en accedir a la zona van trobar la producció distribuïda en 6 feixes amb una superfície aproximada de 1.800 metres quadrats. Es van comptabilitzar més de 1.500 plantes d'una alçada d'entre 1,80 i 2 metres que es trobaven en procés de floració i presentaven un nombre elevat de capdells. En la intervenció van trobar l'home i el van detenir. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre instal·larà 11 estacions de mesura del nivell del cabal i de la pluviometria al tram final de la conca de l'Ebre. Algunes seran al mateix riu, però altres s'ubicaran en afluents o barrancs. Segons ha informat la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, l'objectiu és detectar amb millor precisió i previsió els efectes hidrològics adversos de les pluges torrencials. Les 11 del tram final de l'Ebre formen part d'un paquet de 29 que l'organisme col·locarà al llarg de tota la conca i que se sumaran a les més de 1.500 que ja hi ha en funcionament. La inversió prevista és de 392.000 euros. Més de 50 pilots participaran este dissabte 19 de setembre al Mototerra Ciutat de Roquetes. La jornada començarà a les 9:30 del matí al circuit habilitat a l'Avinguda Diputació. Hi haurà les categories Open, masculina i femenina, i infantil, per a xiquets i xiquetes d'entre 4 i 12 anys, amb proves de 50, 65 i 85 centímetres cúbics i també motos elèctriques. El circuit estarà adaptat als diferents nivells dels participants i la prova tindrà un caràcter especialment d'iniciació per als més joves. El pilot roquetenc Pau Doñate, guanyador de les dues primeres edicions i coorganitzador de la prova, també hi participarà enguany. La jornada es complementarà amb un paddock, servei de barra i sorteig i les inscripcions encara estan obertes. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè o poc ennuvolat que es mantindrà durant tota la jornada. Les temperatures seran similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes arribaran als 25, 26, 28 i 29 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
3: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
2: Ara capturen la bellesa.
3: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
2: Tens fins al 2 de novembre.
3: Informa-te'n a mayor.cat
2: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
3: Big Mad Mayor. Construïm territori.
2: Cuidem lo que és nostre.
4: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país, amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys a pinta, per alguna cosa serà.
3: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compte. Cada batec suma. T'hi esperem.
4: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375 amb 83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.
5: Imagina Ràdio.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els delictes penals es redueixen un 2,1% a la demarcació de Tarragona el primer semestre del 2026. Segons dades del Ministeri de l'Interior, els delictes més comesos van ser els furts, amb 4.583 casos, un 2,2% menys, i els robatoris amb força en establiments, situats amb un 7,8% menys. Els homicidis dolosos o en grau de temptativa van caure un 31,8%, però en canvi les agressions sexuals amb penetració van créixer un 24,7%. També van incrementar-se els delictes greus en lesions i la cibercriminalitat. Pel que fa a les ciutats amb més de 20.000 habitants, Amposta registra descensos del voltant del 10% i de l'1,9% a Tortosa. Les franges de protecció contra el foc de 6.000 equipaments, prioritat del nou cap dels agents rurals a l'Ebre. El nou cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, Javier Gilabert, vol prioritzar la creació de franges de protecció contra incendis al voltant de més de 6.000 equipaments del territori ubicats en terrenys forestals o pròxims. Són actuacions que, segons Gilabert, són necessàries i urgents i que es volen impulsar amb els ajuntaments. El nou responsable té 35 anys d'experiència al cos i entre 1998 i 2024 va ser cap d'àrea bàsica al Montsell i al Baix Ebre. En la seva presentació també ha reivindicat la tasca del seu antecessor, Miquel Àngel García. I en agenda, este diumenge arriba la cursa solidària del 50è aniversari de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta. La cursa i caminada solidària, que començarà a les 10 del matí, tindrà un recorregut de 5 quilòmetres amb sortida i arribada davant de l'hospital i passarà per diversos equipaments de la ciutat, com el Cap Baix Ebre i el Temple, l'antic hospital, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. Després de la prova hi haurà un esmorzar saludable, activitats i tallers per a famílies, punts informatius sobre salut cardiovascular, lliurament de premis i un sorteig d'obsequis entre els infants participants. La inscripció té un cost de 10 euros i tota la recaptació es destinarà a projectes d'humanització de l'hospital. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a la Fatarella, 26 graus al Canà, 28 a Vinebre i 29 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Radio. Imagina. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Addict Voltaire més trencadores, Furla i Alea Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Odontologia honesta. És veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta. Cada batec suma. T'hi esperem.
2: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Et proposem 5 rutes. La de les Fonts, de Santa Bàrbara, la dels Arbres Monumentals, els Indrets Picassians i el Coll de la Sénia. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els delictes penals es redueixen un 2,1% a la demarcació de Tarragona el primer semestre del 2026. Segons dades del Ministeri de l'Interior, els delictes més comesos van ser els furts, amb 4.583 casos, un 2,2% menys, i els robatoris amb força en establiments, situats amb un 7,8% menys. Els homicidis dolosos o en grau de temptativa van caure un 31,8%, però en canvi les agressions sexuals amb penetració van créixer un 24,7%. També van incrementar-se els delictes greus en lesions i la cibercriminalitat. Pel que fa a les ciutats amb més de 20.000 habitants, Amposta registra descensos del voltant del 10% i de l'1,9% a Tortosa. Les franges de protecció contra el foc de 6.000 equipaments, prioritat del nou cap dels agents rurals a l'Ebre. El nou cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, Javier Gilabert, vol prioritzar la creació de franges de protecció contra incendis al voltant de més de 6.000 equipaments del territori ubicats en terrenys forestals o pròxims. Són actuacions que, segons Gilabert, són necessàries i urgents i que es volen impulsar amb els ajuntaments. El nou responsable té 35 anys d'experiència al cos i entre 1998 i 2024 va ser cap d'àrea bàsica al Montsell i al Baix Ebre. En la seva presentació també ha reivindicat la tasca del seu antecessor, Miquel Àngel García. I en agenda, este diumenge arriba la cursa solidària del 50è aniversari de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta. La cursa i caminada solidària, que començarà a les 10 del matí, tindrà un recorregut de 5 quilòmetres amb sortida i arribada davant de l'hospital i passarà per diversos equipaments de la ciutat, com el Cap Baix Ebre i el Temple, l'antic hospital, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. Després de la prova hi haurà un esmorzar saludable, activitats i tallers per a famílies, punts informatius sobre salut cardiovascular, lliurament de premis i un sorteig d'obsequis entre els infants participants. La inscripció té un cost de 10 euros i tota la recaptació es destinarà a projectes d'humanització de l'hospital.
2: És temps d'estiu. Cíntia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a la Fatarella, 26 graus al Canà, 28 a Vinebre i 29 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
3: La processionària del Pi provoca irritacions en oïdes, nas i gola en els humans i problemes greus a les mascotes. Ara és el moment d'actuar. Tens temps fins a finals d'octubre. Oblida't de la processionària del Pi durant 2 anys amb el tractament d'endoteràpia de Cíntia Jardineria, un procediment que actua des del cor del Pi. Informa't a cintiajardineria.com o trucant al 629 988 566.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.
6: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
7: La millor música per sentir-se bé.
5: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: Passejar pel nucli antic d'Horta és fer-ho pel segle XVI. L'Ajuntament, la plaça de l'Església o les cases nobles d'estil renaixentista. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
5: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.

0: radio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Comença el rodatge de L'Oven, la nova pel·lícula de Marcel Barrena protagonitzada per Eduard Fernández. Barrena i Fernández tornen a treballar junts 3 anys després de l'èxit de la premiada El 47. Produïda pel grup Mediapro, el rodatge té lloc a l'illa de Buda, dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre, declarat Reserva de la Biosfera per UNESCO. Inspirada en el llibre Delta, de Gabi Martínez, el repartiment el completen Nora Navas, Greta Fernández, Francesc Corella i l'actor francès Williams Bulambu, entre altres. L'Ajuntament de l'Ampolla destina més de 12.000 euros a subvencionar el campus d'estiu municipal. La subvenció ha beneficiat 71 infants empadronats al municipi i ha cobert la meitat del cost de la quota. El consistori destaca la importància del servei durant les vacances escolars, especialment per facilitar la conciliació de les famílies en un municipi amb molta activitat turística durant l'estiu. L'equip de govern valora positivament la participació d'enguany i preveu mantenir esta línia d'ajuts. De cara al pròxim any, també estudiarà ampliar l'oferta de lleure als infants de 2 i 3 anys. I en agenda, demà dissabte, el Parc Lluís Companys de Ferreries reunirà més de 50 cerveses artesanes amb la 12a edició de l'Ebre Beer. La mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre combinarà la degustació amb música en directe, sessions de DJ i una àmplia oferta gastronòmica. Els assistents també podran participar en l'Ebre Beer Cup, votant les seves cerveses preferides, i en la motocervesada Ebre Beer 26, que recorrerà els voltants de Tortosa abans d'arribar a la mostra. La programació musical inclourà recolectors de vinils, el grup X Versions i una sessió Remember de Dani Calau DJ. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a la Fatarella, 26 a Alcanar, 28 a Vinebre i 29 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
2: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
1: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Infórmate'n a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica el Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica el Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
0: Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
4: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
3: Ara capturen la bellesa.
4: Participa a la 20ª edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
3: Tens fins al 2 de novembre.
4: Informa't a mayor.cat
3: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
4: Big Mad Mayor. Construïm territori.
3: Cuidem lo que és nostre.
5: Que bé, quina olor més bona.
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir, oberts, lluminosos i plans de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, més que arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a més que arquitectura.com.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Comença el rodatge de L'Oven, la nova pel·lícula de Marcel Barrena, protagonitzada per Eduard Fernández. Barrena i Fernández tornen a treballar junts 3 anys després de l'èxit de la premiada El 47. Produïda pel grup Mediapro, el rodatge té lloc a l'illa de Buda, dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre, declarat Reserva de la Biosfera per UNESCO. Inspirada en el llibre Delta, de Gaby Martínez, el repartiment el completen Nora Navas, Greta Fernández, Francesc Corella i l'actor francès Williams Bulambu, entre altres. L'Ajuntament de l'Ampolla destina més de 12.000 euros a subvencionar el campus d'estiu municipal. La subvenció ha beneficiat 71 infants empadronats al municipi i ha cobert la meitat del cost de la quota. El consistori destaca la importància del servei durant les vacances escolars, especialment per facilitar la conciliació de les famílies en un municipi amb molta activitat turística durant l'estiu. L'equip de govern valora positivament la participació d'enguany i preveu mantenir esta línia d'ajuts. De cara al pròxim any, també estudiarà ampliar l'oferta de lleure als infants de 2 i 3 anys. I en agenda, demà dissabte, el Parc Lluís Companys de Ferreries reunirà més de 50 cerveses artesanes amb la 12a edició de l'Ebre Beer. La mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre combinarà la degustació amb música en directe, sessions de DJ i una àmplia oferta gastronòmica. Els assistents també podran participar en l'Ebre Beer Cup, votant les seves cerveses preferides, i en la motocervesada Ebre Beer 26, que recorrerà els voltants de Tortosa abans d'arribar a la mostra. La programació musical inclourà recolectors de vinils, el grup X Versions i una sessió Remember de Dani Calau DJ. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a la Fatarella, 26 a Alcanar, 28 a Vinebre i 29 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 97 45 60 66.
5: Hi ha paisatges que no només es miren, es viuen.
6: Un riu que forma part de la nostra història, de la nostra terra i de la nostra gent.
5: Ara capturen la bellesa.
6: Participa a la 20a edició del concurs de fotografia Lo riu és vida de Big Mad Mayor i guanya 500 euros.
5: Tens fins al 2 de novembre.
6: Infórmate'n a mayor.cat
5: o a les botigues de Big Mad Mayor de Tortosa i Amposta.
6: Big Mad Mayor, construïm territori.
5: Cuidem lo que és nostre.
7: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país, amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
2: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació, a Tortosa, tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.
3: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
2: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1 i mitja de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els delictes penals es redueixen un 2,1% a la demarcació de Tarragona el primer semestre del 2026. Segons dades del Ministeri de l'Interior, els delictes més comesos van ser els furts, amb 4.583 casos, un 2,2% menys, i els robatoris amb força en establiments, situats amb un 7,8% menys. Els homicidis dolosos o en grau de temptativa van caure un 31,8%, però en canvi les agressions sexuals amb penetració van créixer un 24,7%. També van incrementar-se els delictes greus en lesions i la cibercriminalitat. Pel que fa a les ciutats amb més de 20.000 habitants, han posat a registre descensos del voltant del 10% i de l'1,9% a Tortosa. Les franges de protecció contra el foc de 6.000 equipaments, prioritat del nou cap dels agents rurals a l'Ebre. El nou cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, Javier Gilabert, vol prioritzar la creació de franges de protecció contra incendis al voltant de més de 6.000 equipaments del territori ubicats en terrenys forestals o pròxims. Són actuacions que, segons Gilabert, són necessàries i urgents i que es volen impulsar amb els ajuntaments. El nou responsable té 35 anys d'experiència al cos i entre 1998 i 2024 va ser cap d'àrea bàsica al Montsell i al Baix Ebre. En la seva presentació també ha reivindicat la tasca del seu antecessor, Miquel Àngel García. I en agenda, este diumenge arriba la cursa solidària del 50è aniversari de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta. La cursa i caminada solidària, que començarà a les 10 del matí, tindrà un recorregut de 5 quilòmetres amb sortida i arribada davant de l'hospital i passarà per diversos equipaments de la ciutat, com el Cap Baix Ebre i el Temple, l'antic hospital, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. Després de la prova hi haurà un esmorzar saludable, activitats i tallers per a famílies, punts informatius sobre salut cardiovascular, lliurament de premis i un sorteig d'obsequis entre els infants participants. La inscripció té un cost de 10 euros i tota la recaptació es destinarà a projectes d'humanització de l'hospital. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a la Fatarella, 26 graus al Canà, 28 a Vinebre i 29 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ai, setembre. S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Picà i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Picà i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658 81 29 02.
2: Renovar el bany és renovar la manera de viure'l.
3: A Vic Magmajor t'ho posem fàcil.
2: Mobles, lavabos, espills, dutxes, sanitaris, ceràmica, paviments i revestiments.
3: Tot el que imagines al millor preu.
2: Vic Magmajor.
3: Amposta i Tortosa. Inspira't, renova i gaudix.
4: Conduir amb prudència és cuidar-te a tu i als que t'envolten. Recorda, respecta sempre la distància de seguretat i evita distraccions al volant. La seguretat viària és responsabilitat de tothom. Montepío Tortosa, al teu costat, dins i fora de la carretera.
5: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. I per demostrar-t'ho, et regalem una revisió i una higiene dental gratuïtes. Demana cita a la Clínica Dental IO Tortosa trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics. Una altra manera d'entendre l'odontologia.
6: A IDM Sánchez som especialistes en omplir les llars de llum i convertir cada estança en un espai que respira confort. I ara ens toca a nosaltres. Ens traslladem. Estrenem un nou espai dissenyat exclusivament per continuar inspirant-te. Vine a visitar-nos a la nostra nova ubicació, al carrer Rosselló, cantonada Passeig Ribera. O truca'ns al 671-840077. IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain. Ara, en un nou espai per continuar il·luminant la teva llar.
0: Imagina Ràdio.
7: Imagina.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: El CAP de l'Ecomuseu dels Ports és un punt d'informació i un centre d'interpretació que us ajudarà a entendre l'home i els ports. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Si quan penses en reformes et sona així...
3: Obres, obres, obres!
2: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Diumenge 20 de setembre, fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta. Cada batec suma. T'hi esperem.
6: Hi ha oportunitats que passen de pressa i d'altres que arriben fins als 120 km en mode elèctric. Descobreix l'Audi Q3 Sportback híbrid endollable a Mercamotor Tortosa. 272 cavalls, acabat interior S-Line i gairebé 10.000 euros de descompte. I a més, compatible amb les ajudes del Pla Auto Plus, amb quotes des de 375,83 euros al mes. Unitats disponibles amb entrega immediata. Vine a provar-lo a Audi Mercamotor Tortosa.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Els delictes penals es redueixen un 2,1% a la demarcació de Tarragona el primer semestre del 2026. Segons dades del Ministeri de l'Interior, els delictes més comesos van ser els furts, amb 4.583 casos, un 2,2% menys, i els robatoris amb força en establiments, situats amb un 7,8% menys. Els homicidis dolosos o en grau de temptativa van caure un 31,8%, però en canvi les agressions sexuals amb penetració van créixer un 24,7%. També van incrementar-se els delictes greus en lesions i la cibercriminalitat. Pel que fa a les ciutats amb més de 20.000 habitants, han posat a registre descensos del voltant del 10% i de l'1,9% a Tortosa. Les franges de protecció contra el foc de 6.000 equipaments, prioritat del nou cap dels agents rurals a l'Ebre. El nou cap dels agents rurals a les Terres de l'Ebre, Xavier Gilabert, vol prioritzar la creació de franges de protecció contra incendis al voltant de més de 6.000 equipaments del territori ubicats en terrenys forestals o pròxims. Són actuacions que, segons Gilabert, són necessàries i urgents i que es volen impulsar amb els ajuntaments. El nou responsable té 35 anys d'experiència al cos i entre 1998 i 2024 va ser cap d'àrea bàsica al Montsell i al Baix Ebre. En la seva presentació també ha reivindicat la tasca del seu antecessor, Miquel Àngel García. I en agenda, este diumenge arriba la cursa solidària del 50è aniversari de l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta. La cursa i caminada solidària, que començarà a les 10 del matí, tindrà un recorregut de 5 quilòmetres amb sortida i arribada davant de l'hospital i passarà per diversos equipaments de la ciutat, com el Cap Baix Ebre i el Temple, l'antic hospital, l'Ajuntament i la pista d'atletisme. Després de la prova hi haurà un esmorzar saludable, activitats i tallers per a famílies, punts informatius sobre salut cardiovascular, lliurament de premis i un sorteig d'obsequis entre els infants participants. La inscripció té un cost de 10 euros i tota la recaptació es destinarà a projectes d'humanització de l'hospital. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè o poc ennuvolat durant tota la jornada. Les temperatures són similars a les d'ahir. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 14 i 18 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 25 graus a la Fatarella, 26 graus al Canà, 28 a Vinebre i 29 graus a Camarles. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: El Parc Natural dels Ports. Fes rutes per conèixer el racó de Corretja, la Franqueta, les Roques de Benet, la Cova de Picasso. Horta, enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
6: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Model Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica, de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar, 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Comença el rodatge de L'Oven, la nova pel·lícula de Marcel Barrena protagonitzada per Eduard Fernández. Barrena i Fernández tornen a treballar junts 3 anys després de l'èxit de la premiada El 47. Produïda pel grup Mediapro, el rodatge té lloc a l'illa de Buda, dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre, declarat Reserva de la Biosfera per UNESCO. Inspirada en el llibre Delta, de Gaby Martínez, el repartiment el completen Nora Navas, Greta Fernández, Francesc Corella i l'actor francès Williams Bulambu, entre altres. L'Ajuntament de l'Ampolla destina més de 12.000 euros a subvencionar el campus d'estiu municipal. La subvenció ha beneficiat 71 infants empadronats al municipi i ha cobert la meitat del cost de la quota. El consistori destaca la importància del servei durant les vacances escolars, especialment per facilitar la conciliació de les famílies en un municipi amb molta activitat turística durant l'estiu. L'equip de govern valora positivament la participació d'enguany i preveu mantenir esta línia d'ajuts. De cara al pròxim any, també estudiarà ampliar l'oferta de lleure als infants de 2 i 3 anys. I en agenda, demà dissabte, el Parc Lluís Companys de Ferreries reunirà més de 50 cerveses artesanes amb la 12a edició de l'Ebre Beer. La mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre combinarà la degustació amb música en directe, sessions de DJ i una àmplia oferta gastronòmica. Els assistents també podran participar en l'Ebre Beer Cup, votant les seves cerveses preferides, i en la motocervesada Ebre Beer 26, que recorrerà els voltants de Tortosa abans d'arribar a la mostra. La programació musical inclourà recolectors de vinils, el grup X Versions i una sessió Remember de Dani Calau DJ. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dissabte, dominarà un cel serè en general, tot i que al llarg de la tarda es pot entrenyinar puntualment. En quant a les temperatures, la mínima serà similar i la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Materials Gisbert som el teu showroom d'interiorisme. Descobreix més de 1.000 metres quadrats d'exposició amb les últimes tendències en ceràmiques, parquets, cuines i banys, ja siguin elements decoratius, accessoris, aixetes o mobles de bany i cuina. T'oferim assessorament expert del nostre personal amb l'experiència de més de 60 anys i les marques més innovadores del sector. Visita'ns a materialsgisbert.com. Estem a Tortosa i Vilaseca. Materials Gisbert. La qualitat i el disseny amb les millors condicions.
2: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país, amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. El Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
3: Carpaccio de tonyina roja amb soia, ravioli de salmó salvatge, calamars a la romana amb maionesa de soia, tàrtar de guaio cimental de la finca, ou poche amb crema de bolets i foie d'ànec, sorbet de llimona i turbot al forn amb patates panadera. Aquest és el menú degustació del Diego de Santa Bàrbara. Tot amb postres, beguda i cafès per 50 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Ai, setembre! S'acaben els capbussons a la piscina, les sobretaules llargues i torna la tan desitjada rutina. A Restaurant i Pica i Quitor t'esperem aquest setembre, perquè una mica de normalitat no va gens malament, oi? Gaudeix de la zona infantil, de passejades a cavall, de la nostra carta i de la carn a la brasa. Restaurant i Pica i Quitor, partida Sant Bernabé, Jesús, Tortosa. Reserves al 658-81-2902.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: De l'11 de setembre a l'11 d'octubre, l'Ampolla té essència d'arròs. Gaudeix de les 27enes jornades gastronòmiques de l'arròs als restaurants de l'Ampolla. El 19 de setembre, Mercat d'Artesania. El 20 de setembre, 25ena Festa de la Sega. De les 11 del matí a la 1:30 de la tarda, el port pesquer es convertirà en un gran seque, amb música tradicional i on podràs assaborir l'autèntic arròs del Delta. I el 27 de setembre, ballada de jotes i música tradicional de rondalla. Tradició, sabor i festa, tot a l'Ampolla. Més informació a ampollaturisme.com, amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Aprofita la tornada amb descomptes a Mi Electro Moder Hogar. Frigorífic americà, 599 euros. Rentadora de 7 quilos, 259 euros. I cafetera automàtica de la millor marca, De'Longhi, 289 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar, 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Fazzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fazzini. 977 70 12 57. Fazzini.net.
5: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Comença el rodatge de L'Oven, la nova pel·lícula de Marcel Barrena protagonitzada per Eduard Fernández. Barrena i Fernández tornen a treballar junts 3 anys després de l'èxit de la premiada El 47. Produïda pel grup Mediapro, el rodatge té lloc a l'illa de Buda, dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre, declarat Reserva de la Biosfera per UNESCO. Inspirada en el llibre Delta, de Gaby Martínez, el repartiment el completen Nora Navas, Greta Fernández, Francesc Corella i l'actor francès Williams Bulambu, entre altres. L'Ajuntament de l'Ampolla destina més de 12.000 euros a subvencionar el campus d'estiu municipal. La subvenció ha beneficiat 71 infants empadronats al municipi i ha cobert la meitat del cost de la quota. El consistori destaca la importància del servei durant les vacances escolars, especialment per facilitar la conciliació de les famílies en un municipi amb molta activitat turística durant l'estiu. L'equip de govern valora positivament la participació d'enguany i preveu mantenir esta línia d'ajuts. De cara al pròxim any, també estudiarà ampliar l'oferta de lleure als infants de 2 i 3 anys. I en agenda, demà dissabte, el Parc Lluís Companys de Ferreries reunirà més de 50 cerveses artesanes amb la 12a edició de l'Ebre Beer. La mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre combinarà la degustació amb música en directe, sessions de DJ i una àmplia oferta gastronòmica. Els assistents també podran participar en l'Ebre Beer Cup, votant les seves cerveses preferides, i en la motocervesada Ebre Beer 26, que recorrerà els voltants de Tortosa abans d'arribar a la mostra. La programació musical inclourà recolectors de vinils, el grup X Versions i una sessió Remember de Dani Calau DJ. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dissabte dominarà un cel serè en general, tot i que al llarg de la tarda es pot entrenyinar puntualment. En quant a les temperatures, la mínima serà similar i la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
2: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
3: Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, torna Ebre Beer. Tasta les varietats de cervesa artesana d'arreu del país. Amb paradetes de menjar, actuacions musicals i molt bon rotllo. Aquest dissabte, Ebre Beer, la mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre. Al Parc Lluís Companys de Ferreries, a Tortosa.
4: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
5: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now.
6: No esperis més i vine a veure l'Autoesteller a Vinaròs i Tortosa.
7: A Palomo Consultors tenim àrea laboral, fiscal, comptable, jurídica, recursos humans i selecció de personal. Àrea de formació, consultoria estratègica, empresarial i servei integral d'igualtat. A Palomo Consultors t'oferim professionalitat, rigor, ètica, innovació, proximitat i recerca de l'excel·lència. L'únic que et falta és conèixer els professionals que conformem Palomo Consultors. Entra al web palomo.net o truca al 977 44 90 33.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 20 de setembre fes que cada pas compti. En motiu del Dia Mundial de la Salut Cardiovascular, marxa i cursa solidària de 5 quilòmetres. 50 anys bategant per tu. Sortida a les 10 del matí des de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Inscriu-te per 10 euros a icsebre.cat i aconsegueix la teva samarreta commemorativa. Esmorzar saludable, tallers, obsequis, premis i activitats per a tota la família. Tots els fons aniran destinats a millorar el benestar de pacients i familiars de l'hospital. Cada pas compta, cada batec suma. T'hi esperem.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Hi ha negocis que comencen de zero i d'altres que et permeten començar amb més de 25 anys de camí recorregut. Per jubilació a Tortosa tens l'oportunitat de donar continuïtat a un comerç especialitzat en alimentació ecològica, nutrició i benestar. Un negoci en ple funcionament, clientela fidelitzada, equip format i activitat des del primer dia. No requereix inversió. Si estàs interessat, envia un e-mail a negocitortosa@gmail.com. Una generació ha construït el camí. Tu pots continuar-lo.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. José Luis Puig Núñez guanya el 45è concurs obert de pesca a Ciutat de Tortosa, Memorial Joan Cid Boix. La Societat de Pesca ha valorat positivament la participació de 42 pescadors i pescadores en una edició que coincideix amb el 70è aniversari de la fundació de l'entitat com a secció de pesca del Club de Rem. El guanyador va ser el tarragoní José Luis Puig Núñez amb una captura de 10 quilos 800. Gregorio Gómez González va quedar segon amb 9 quilos 400 i Jan Martínez va completar el podi amb 8 quilos 891. L'Hospital Comarcal d'Amposta i l'Associació Trencaclosques uneixen esforços per adaptar l'atenció als infants i joves amb trastorn de l'espectre autista. L'acord permetrà impulsar diferents actuacions adaptades a les necessitats detectades, com la incorporació de pictogrames i altres recursos visuals als espais de l'hospital. Aquest material pot ajudar els infants amb TEA a anticipar les visites i exploracions mèdiques i reduir l'ansietat davant l'entorn sanitari. A més, la col·laboració també busca avançar cap a una atenció més accessible, comprensible i confortable per als infants i les seves famílies. Jesús viurà demà dissabte 19 de setembre una nova jornada de cursa i caminada solidària. La principal novetat serà un circuit de 10 quilòmetres d'una sola volta dins de la CCT Running Series Terres de l'Ebre. La tarda, organitzada per l'associació Jesús es Mou, començarà amb les curses infantils i continuarà amb les proves de 5K i 10K i una caminada popular oberta a totes les edats. La jornada també inclourà activitats per als més menuts, sorteig, lliurament de trofeus i un sopar popular. Finalment, els beneficis es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per contribuir a la investigació del càncer infantil. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dissabte, dominarà un cel serè en general, tot i que al llarg de la tarda es pot entrenyinar puntualment. En quant a les temperatures, la mínima serà similar i la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara la teva segona ullera progressiva Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ja coneixes el restaurant La Torreta de Remolins. Coneixes la qualitat dels nostres plats i productes. I ara pots tenir-los a casa amb l'Homoset. No tens temps per cuinar com a tu t'agrada en el teu dia a dia? Una celebració especial? Vols una alimentació sana? Torns de feina que no et deixen temps per cuinar? La solució és l'Homoset. La Torreta a casa. Avinguda Generalitat 28. A les casetes del mercat, l'Homoset. Botiga de cuina casolana per emportar. Telèfon de comandes 977 45 60 66.
2: Quin Volkswagen encaixa amb tu? Un Polo per moure't cada dia? Un T-Roc per anar una mica més enllà? O un Tiguan per tenir espai per tot? A Volkswagen Mercamotor Tortosa t'ajudem a trobar-lo segons el teu pressupost. Polo des de 150 a 250 euros al mes. I T-Roc, Taigo, Tayron i altres models des de 350 a 450 euros al mes. Tu explica'ns què necessites. Nosaltres busquem el Volkswagen ideal per tu. Volkswagen Mercamotor Tortosa.
3: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
4: Torna el programa radiofònic referent esportiu. Torna Tots els Gols. Totes les tardes dels diumenges, el futbol ebrenc serà el protagonista a Imagina Ràdio. Les emocions dels gols del futbol territorial en directe. Des de les 4 a les 8 de la tarda, l'equip de Tots els Gols portarà el futbol i el món esportiu territorial a Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
4: Divendres 2 d'octubre, a partir de les 4 i mitja, vine a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa i participa en els tallers científics organitzats per la Universitat Rovira i Virgili dins de la Nit Europea de la Recerca. Una tarda de ciència per a famílies, nens i joves, on podràs experimentar i descobrir amb investigadores i investigadors de la URB. No t'ho perdis, t'hi esperem per viure la ciència en directe, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tortosa.
5: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé. Tengo...

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. José Luis Puig Núñez guanya el 45è concurs obert de pesca a Ciutat de Tortosa, Memorial Joan Cid Boix. La Societat de Pesca ha valorat positivament la participació de 42 pescadors i pescadores en una edició que coincideix amb el 70è aniversari de la fundació de l'entitat com a secció de pesca del Club de Rem. El guanyador va ser el tarragoní José Luis Puig Núñez amb una captura de 10 quilos 800. Gregorio Gómez González va quedar segon amb 9 quilos 400 i Jan Martínez va completar el podi amb 8 quilos 891. L'Hospital Comarcal d'Amposta i l'Associació Trencaclosques uneixen esforços per adaptar l'atenció als infants i joves amb trastorn de l'espectre autista. L'acord permetrà impulsar diferents actuacions adaptades a les necessitats detectades, com la incorporació de pictogrames i altres recursos visuals als espais de l'hospital. Aquest material pot ajudar els infants amb TEA a anticipar les visites i exploracions mèdiques i reduir l'ansietat davant l'entorn sanitari. A més, la col·laboració també busca avançar cap a una atenció més accessible, comprensible i confortable per als infants i les seves famílies. Jesús viurà demà dissabte 19 de setembre una nova jornada de cursa i caminada solidària. La principal novetat serà un circuit de 10 quilòmetres d'una sola volta dins de la CCT Running Series Terres de l'Ebre. La tarda, organitzada per l'associació Jesús es Mou, començarà amb les curses infantils i continuarà amb les proves de 5K i 10K i una caminada popular oberta a totes les edats. La jornada també inclourà activitats per als més menuts, sorteig, lliurament de trofeus i un sopar popular. Finalment, els beneficis es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per contribuir a la investigació del càncer infantil. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dissabte, dominarà un cel serè en general, tot i que al llarg de la tarda es pot entrenyinar puntualment. En quant a les temperatures, la mínima serà similar i la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. José Luis Puig Núñez guanya el 45è concurs obert de pesca a Ciutat de Tortosa, Memorial Joan Cid Boix. La Societat de Pesca ha valorat positivament la participació de 42 pescadors i pescadores en una edició que coincideix amb el 70è aniversari de la fundació de l'entitat com a secció de pesca del Club de Rem. El guanyador va ser el tarragoní José Luis Puig Núñez amb una captura de 10 quilos 800. Gregorio Gómez González va quedar segon amb 9 quilos 400 i Jan Martínez va completar el podi amb 8 quilos 891. L'Hospital Comarcal d'Amposta i l'Associació Trencaclosques uneixen esforços per adaptar l'atenció als infants i joves amb trastorn de l'espectre autista. L'acord permetrà impulsar diferents actuacions adaptades a les necessitats detectades, com la incorporació de pictogrames i altres recursos visuals als espais de l'hospital. Aquest material pot ajudar els infants amb TEA a anticipar les visites i exploracions mèdiques i reduir l'ansietat davant l'entorn sanitari. A més, la col·laboració també busca avançar cap a una atenció més accessible, comprensible i confortable per als infants i les seves famílies. Jesús viurà demà dissabte 19 de setembre una nova jornada de cursa i caminada solidària. La principal novetat serà un circuit de 10 quilòmetres d'una sola volta dins de la CCT Running Series Terres de l'Ebre. La tarda, organitzada per l'associació Jesús es Mou, començarà amb les curses infantils i continuarà amb les proves de 5K i 10K i una caminada popular oberta a totes les edats. La jornada també inclourà activitats per als més menuts, sorteig, lliurament de trofeus i un sopar popular. Finalment, els beneficis es destinaran a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per contribuir a la investigació del càncer infantil. I pel que fa al temps, avui divendres hem tingut un cel serè o poc ennuvolat i les temperatures s'han mantingut. De cara a demà dissabte, dominarà un cel serè en general, tot i que al llarg de la tarda es pot entrenyinar puntualment. En quant a les temperatures, la mínima serà similar i la màxima pujarà lleugerament. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació i més notícies. Molt bon cap de setmana.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina. Imagina Ràdio.

mar. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit, que tremolaré com el primer dia i quan